Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

y acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

ja tens l'amor i la seva agonia. Qui no ho daria tot per patir-la de nou?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de garapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts, bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Trobar-nos després d'aquest llarg temps.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

aquell dia. Perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va repar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fan viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè

dice que és millor. Va menjar el més bo, perquè bo, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acabo la cançó, perquè vull,

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: estrena.
1: Ja, són les coses que em
2: fan. No, tu m'estrena.
3: Sí, Maria, Maria també. Maria,
1: no, no, no. Això no.
3: I Maria anem a ciutat, i tu te creus que m'has
2: d'estar en aquest equip? Perdona, o sigui, com hi ha una cançó.
0: Mira, Maria,
3: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

Fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És divendres 18 de setembre i les Balears desperten de nou pendents del temps. Fins a les 12 hi ha activat la vista taronja a les Pitiuses, al sud i a la Serra de Tramuntana de Mallorca, i groc a la resta de l'illa, tot per possibles tempestes que podrien ser fortes i acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora. De moment, la matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions, després d'una jornada d'ahir moguda, sobretot a Eivissa, on es va arribar a activar l'alert. Avui també estan pendents de Ceuta perquè fa prop d'una hora ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional al port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolín i Benítez d'ençà de l'arribada massiva. En un primer moment hi ha hagut corregudes. Els migrants frissen perquè saben que el nou campament té 1.000 places i no volen quedar de fora. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, i ara aquesta és la situació des de fa gairebé 3/4 d'hora. Pendents, per tant, de com evoluciona aquest dispositiu, de moment hem de dir no s'han pogut veure incidents destacats més enllà d'algun moment puntual de tensió.
1: I aquest divendres també destacam que les Balears ja superen guany les Illes Canàries en el nombre de migrants arribats en barques.
2: Segons les dades del Ministeri de l'Interior, des de dia 1 de gener fins al 15 de setembre s'han desembarcat a la nostra comunitat 5.627 persones. Són 35 més que l'arxipèlag de l'Atlàntic, un fet provocat per l'augment d'arribades a les Balears, però sobretot per la baixada a les Canàries. Ha minvat un 55%.
1: I avui també és notícia. L'habitatge, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són un 38% superiors que els preus que en paguen finalment els compradors.
2: Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet. D'aquí mitja hora en parlarem a l'informatiu matí amb el portaveu del portal Pisos .com, Ferran Font.
1: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Songoleu, a Palma.
2: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb una ganivetada i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat que va ingressar en un centre de menors.
1: I també avui vos parlam de l'encariment del preu del combustible que posa el límit al sector pesquer de les Balears.
2: La federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears.
3: Se feien en es banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
1: I pel que fa als esports, el Mallorca viatja avui a Donòstia. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip mallorquinista jugarà demà contra la Reial Societat B amb l'intenció d'aconseguir la primera victòria lluny de Son Moix. Serà el tercer desplaçament de l'equip, on de moment, fora de casa, només ha sumat un punt en dos partits. D'altra banda, el Mallorca ja sap que el central Martin Valiant, convocat per Eslovàquia, se perdrà els partits contra l'Almeria i el Girona.
1: I del temps ho dèiem en començar, encara hi ha possibilitat de fortes tempestes avui a Mallorca i a les Pitiuses, sobretot al matí. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara mateix estem en revoltats de tempestes, també tenim qualque precipitació de Montterra, punts de la península de Llevant a Mallorca, o també el cap de Formentor. Amb una...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar a

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: I són ara les 9 del matí. Repassar amb les qüestions més destacades d'aquest divendres. Fins a les 12 estarà actiu la vista aronja per tempestes a Mallorca i a les Pitiüses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la. Pràcticament no hi ha hagut precipitacions.
1: Cal seguir atents, però, perquè tot i que algunes zones en aquesta hora hi ha un sol esplèndid, és el cas de Palma, això pot enganar perquè hi ha possibilitat de pluges intenses molt localitzades, que són males de predir. Hem de dir que fins ara la gran majoria de precipitacions les ha fetes damunt la mà, i això explica que les dades de pluja acumulada siguin escasses. Destaquen els 8 litres per metre quadrat a la colònia de Sant Jordi, 6 a Llombards, a Llucmajor, al Cap Blanc, 5, i a Capdepera, 5. En aquesta hora, segons els radars, a les zones on més plovia era Capdepera i la badia de Pollença, això sí, gran part d'aquestes precipitacions, com dèiem, són damunt la mà.
0: I avui també estan pendents de Ceuta, perquè devers les 7 del matí ha començat el trasllat de persones migrants al campament provisional del port després del vistiplau de l'Audiència Nacional. Fins ara s'acumulaven a les platges del Trampolini de Benítez d'ençà de l'arribada massiva.
1: En un primer moment hi ha hagut corregudes. I és que els migrants frissen perquè no volen quedar fora del nou campament. Després, amb el desplegament dels agents antiavalots de la Policia Nacional, s'ha controlat la situació, se'ls ha indicat que s'aturassin i seguessin, han estat gairebé 3/4 d'hora aturats, i a les 8 s'ha reprès el trasllat, però ja amb més control, d'un en un. De moment, no s'han produït grans incidències, més enllà d'algunes empentes i càrregues molt específiques entre els agents i els migrants.
0: I ha estat detingut un segon menor per l'apunyalament mortal d'un jove de 19 anys a la barriada de Songoleu, a Palma.
1: Els fets van ocórrer diumenge durant una discussió entre els joves que va acabar amb una ganivetada i la mort del jove ferit. Aquesta nova detenció se suma a la del primer acusat que va ingressar en un centre de menors.
0: I la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers representa prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
1: I n'hem parlat fa pocs minuts a l'informatiu matí amb el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font, qui ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir amb la butxaca més plena.
2: 35% de les compres que fan d'habitatges les fan comprador internacional. Això que vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
0: I les dones dediquen de mitjana el doble d'hores setmanals que els homes a les cures i a les tasques de la llar, segons l'INE. El Club de Males Madres apunta que de mitjana les dones passen 4 hores fent feina a casa davant de les 2 que hi passen els homes. La fundadora de Males Madres, Laura Baena, denuncia que aquesta feina invisibilitzada se n'hi ha d'afegir una altra, que és la càrrega mental, que no està quantificada.
1: En el darrer estudi destaquen que el 86% de les dones que conviuen en parella assumeixen la responsabilitat principal d'organitzar la vida familiar, i el 85% tenen manco d'una hora al dia lliure, o ni tan sols això. Laura Baena diu que aquesta sobrecàrrega de feina té efectes en la salut física i mental de les dones.
3: Hay un colapso de la salud mental de las mujeres madres, un burnout, estrés cronificado, ansiedad, somatización de esa ansiedad. Yo preguntaba ayer en la comunidad cuántas sufrían ansiedad, ¿no? Porque compartíamos unos datos importantes de 9 de cada 10 sienten esa ansiedad casi diaria, ¿no? Y los datos son alarmantes.
0: Son ahora las 9:04. Comienza el programa El Día. Pasa un buen cap de semana.
4: Más información a ib3noticias.com.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Moments de tensió, nerviosisme i corregudes en el trasllat dels migrants al campament temporal instal·lat al port de Ceuta, tot enmig d'un gran desplegament policial, militar i logístic. La instal·lació té capacitat per a d'haver 1.700 persones i els migrants corren perquè no volen quedar-hi de fora. De moment no s'han produït grans incidències i els migrants estan entrant ja en el port on se'ls està identificant.
2: L'operatiu ha començat a les 7:15 del matí per reubicar els més de 3.000 migrants que malviuen o malvivien a les platges de Benítez i del Trampolín des de l'entrada massiva del passat 30 de juliol. Durant la caminada del passeig marítim cap al nou campament del port, un grup format majoritàriament per menors ha escapat del control dels agents i ha començat a córrer. Amb tot, fonts oficials asseguren que els incidents no han estat greus.
1: El Partit Popular ha qualificat de caos absolut aquest trasllat de migrants al port de Ceuta i ha exigit la dimissió immediata del govern de Pedro Sánchez.
2: A través de les xarxes socials, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha llançat un missatge contundent demanant la devolució immediata dels migrants i la dimissió de l'executiu central acompanyat d'imatges de les corregudes i dels enfrontaments. En la mateixa línia, la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, ha retret Sánchez la gestió d'aquesta crisi i ironitzant sobre la normalitat de la ciutat autònoma i acusant el govern de deixar venuts els policies, guàrdies civils i militars que s'han desplegat a la zona.
1: Canviant de qüestió, en una setmana marcada pels polèmics plans d'Aena que preveu que les illes arribin als 50 milions de passatgers l'any 2031, avui han sabut que els aeroports de les illes han superat els 12 milions de passatgers internacionals entre els mesos de gener i agost, una xifra que suposa un increment del 2,6% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
2: Tot això són dades que s'han publicat avui per part de Tour Espanya. Les illes han acaparat més del 15% de les arribades de viatgers estrangers a l'estat espanyol durant els primers 8 mesos de l'any. Només durant el mes d'agost van aterrar a l'arxipèlag 2.600.000 viatgers internacionals, que és un 1,9% més.
1: Precisament, la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers en representa ja prop d'un 35%, i això tensiona a l'alça el preu de l'habitatge. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears que ha presentat el govern i que ja es pot consultar per internet.
2: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director d'Estudis i portaveu de Pisos.com, Ferran Font, ha admès que la forta demanda del mercat internacional dispara els preus perquè aquests compradors solen venir en la butxaca més plena.
3: 35% de les compres que es fan d'habitatges les fa un comprador internacional. Això que vol dir? Doncs que més de 3 de cada 10 habitatges les compra un comprador internacional. Aquest és un comprador que, primer, que busca un tipus de producte concret, en general, doncs que busca un tipus de producte turístic, sigui per gaudir-ho només a l'estiu, sigui per posar-ho en lloguer.
1: I recordem que fins a les 12 del matí estarà actiu la vista taronja per tempestes a Mallorca i les Pitiuses. Aquesta matinada ha estat tranquil·la, pràcticament no hi ha hagut precipitacions.
2: Cal seguir atents, però, perquè, tot i que algunes zones en aquesta hora ja hi ha un bon sol, pot enganar perquè hi ha possibilitat de pluges intenses però localitzades que són males de predir. En aquestes primeres hores del dia n'hi ha hagut precipitacions a municipis com, per exemple, Capdepera o Pollença.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10:04. A més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Are you like the hope of all I own?

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: a protestar contra la pujada inassumible, diuen, del preu del gasoil agrícola. Les principals organitzacions agràries, SASAGE, UPA i COAG, denuncien que el combustible ha encarit un 48% en el darrer any, una situació que coincideix amb plena campanya de sembres, verema i recollida del blat de moro i l'oliva.
1: El malestar dels agricultors s'accentua perquè el pròxim 30 de setembre s'acaben les ajudes actuals a la compra de carburant i a hores d'ara lamenten que l'administració no hagi posat encara cap alternativa sobre la taula. Segons expliquen en un comunicat conjunt, els efectes col·laterals de la guerra a l'Iran, també el bloqueig de rutes marítimes clau com el Mar Roig, han disparat els costos dels fertilitzants i l'energia, enfonsant d'aquesta manera la rendibilitat de les explotacions fins a una situació que diuen és límit. Les tres organitzacions agràries tancaran els detalls, els llocs i també les dates concretes de les manifestacions. Els pròxims dies fan una crida també a la unitat de tot el sector per col·lapsar els carrers fins a obtenir una resposta immediata.
0: Davant l'anunci d'aquestes protestes, l'executiu central ha convocat una reunió d'urgència per a dilluns amb la indústria alimentària i els fabricants de fertilitzants per analitzar de prop les conseqüències econòmiques d'aquest conflicte internacional.
1: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que el govern espanyol està reflexionant, decidirà en les pròximes setmanes quines mesures aplicar per frenar l'impacte d'aquesta mala notícia.
0: Canviant de qüestió, vespre tranquil a les Balears després que la tempesta prevista i que ha fet activar l'avís taronja a Mallorca i Eivissa des d'ahir mitjanit hagi descarregat amb força finalment a la mà. És el balanç que han fet avui a la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que celebra no avetes cap incident, tot i que el dispositiu estava previngut.
1: Aurelio Soto, cap d'emergències de les Balears, ha explicat que les tempestes sortosament han descarregat amb força, amb molt d'aparell elèctric, també vent damunt la mà i ha evitat incidents a terra.
2: La nit de les Illes ha sigut molt tranquil·la, principalment perquè les tormentes s'han descarregat al sur i al canal de Mallorca. Ho han fet en molta intensitat, hi ha molt aparato elèctrico, la tormenta venia amb molt aparato elèctrico, i ha deixat també algunes pluges ja més suaus al sur de l'illa. Per això, per aquest motiu, no hem tingut cap incident relacionat amb aquest episodi.
1: Ara queda la darrera tongada d'inestabilitat, una línia de tempestes que està entrant per l'arxipèlag, per la tramuntana, podria deixar precipitacions importants, sobretot a les Pitiuses, al Ponent o a la Serra de Mallorca. Per aquest motiu, l'avís taronja continua operatiu de moment fins al migdia. Emergències demana no baixar la guàrdia amb molta prudència i també precaució davant un episodi de fortes pluges.
0: I fora de les Balears continua el trasllat de centenars de migrants al port de Ceuta. Hi ha hagut moments de molta tensió, nerviosisme, a l'inici de la caminada des de les platges del Trampolín i Benítez, on fins ara vivien de manera precària aquestes persones, però, de moment, no hi ha hagut incidències greus.
1: La instal·lació té capacitat per de més 1.700 persones. Ha hagut corregudes perquè els migrants no volen quedar ni quedar-s'hi sense plaça. L'operatiu ha registrat moments de tensió, falta de control també durant aquest inici del desplaçament degut a l'acumulació de persones que avançaven fins al recinte portuari. Finalment, la Policia Nacional, també la Guàrdia Civil, han controlat la situació.
0: El Partit Popular ha qualificat de caos absolut aquest trasllat de migrants al port de Ceuta i ha exigit la dimissió immediata del govern de Pedro Sánchez. Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 amb més notícies a IP3 Ràdio a les 12:00.
3: Més informació a ip3notícies.com.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: No n'hi haurà cap.
1: Bueno.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: Un, dos, tres, i...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies, xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació.
2: Cada vegada són més les dones que són explotades quan fa manco d'un any que han arribat a les illes. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament. El darrer informe de Cort ha detectat que al manco el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació.

0: o de tràfic. El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú.
1: El 99,7% de los consumidores de prostitución son hombres. Los objetos de consumo mayoritariamente son mujeres, aunque también hay niños y también hay hombres. Entonces creo que hay que trabajar un poquito con esa idea del género masculino de la posibilidad de consumir objetos.
2: Canviant de qüestió, els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs que s'ha plasmat al DORA 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequassin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. Asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transports.
0: Sobre la postura de Proens en contra de l'ampliació dels aeròdroms illencs i les acusacions al govern espanyol d'utilitzar les Balears com una caixa enregistradora, Rosario Sánchez ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva postura al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el DORA 3.
3: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el DORA, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de contar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
2: Fora de les Balears, la jutgessa demana a la Fiscalia si és competent per investigar la compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. PSOE i Més Madrid apunten a presumptes delicte de malversació de cabals públics, prevaricació i administració deslleial.
0: L'origen del cas és la compra per 6 milions d'euros d'aquest immoble situat al barri de Chamberí per part de l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la comunitat autònoma. Els denunciants diuen que l'operació és del tot opaca i s'ha fet sense seguir els procediments legals. A més, troba molt sospitós que l'empresa pública s'hagi afanyat ara a revendre l'àtic de manera precipitada. Una vegada que la Fiscalia hagi enviat el seu informe, la jutgessa decidirà si finalment assumeix el cas i comença a investigar de fons tota la documentació de la compra.
2: I nou enfrontament entre el govern central i el PP, en aquest cas pel trasllat de centenars de migrants al port de Ceuta, que es du a terme avui de matí. Malgrat que no s'ha produït cap incidència greu, els populars ho qualifiquen de caos absolut. L'executiu, per part seva, acusa el PP de posar pals a les rodes. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar López.
4: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
5: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
2: Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: La libertad. Sensei.com.
1: Yo, Moscou. ¿Y tú?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, comencem el repàs a la informació amb la situació del trànsit a Mallorca, perquè ara mateix hi ha fortes retencions a l'autopista d'Inca entre Escaulls i Santa Maria del Camí a causa d'un fort accident entre un camió i un cotxe a la via, al carril esquerre d'aquesta via en direcció a la capital de Serraiguer. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de l'autopista d'Inca, recordem, entre Escaulls i Santa Maria. Canviant de qüestió, la plataforma pisos.com apunta a un descens sensible dels preus dels habitatges a les illes, però no suficient per equilibrar el mercat. Després d'anys de pujades interanuals de dos dígits, darrerament els increments s'han situat al voltant del 10% i fins i tot han caigut al 5%.
2: Un canvi de tendència, encara però molt primerenc, segons el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, qui constata que les Balears, especialment a Eivissa, continuen així tot liderant el cost dels pisos a tot l'estat, amb un preu aproximat en aquests moments als 5.200 euros al metre quadrat. Són declaracions avui a l'informatiu matí.
3: I tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, a dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats.

0: Si estaríem per sota el 10% d'una manera molt clara, i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus, òbviament, estan molt alts.
1: A Palma, mentrestant, ja han començat les obres d'urbanització de Sant Bordoi, on està prevista la construcció de 750 habitatges. Els treballs ja s'han iniciat mentre unes 200 persones, entre elles menors, continuen vivint en aquests terrenys i encara no han estat desallotjades.
2: Na Maria Silva és una de les veïnades, diu que tenen por i que viuen molt malament. Assegura que resideixen en aquesta zona de ciutat perquè l'exbalde de Palma, Joan Fageda, els va donar permís per fer-ho.
3: Estamos viviendo aquí un infierno con el polvo, el ruido de las máquinas. Tenemos el corazón en la boca porque la empresa ha comprado esto, pero no se quiere hacer responsable de nosotros y dónde nos vamos a ir. La verdad que estamos con un poquito de miedo, viviendo pues muy mal.
1: D'altra banda, Més per Mallorca ha presentat avui un decàleg amb 10 mesures per garantir el futur de l'aigua. La formació proposa recuperar els informes de suficiència hídrica com a requisit vinculant abans de construir. També implementar tarifes progressives que penalitzin els grans consumidors, especialment el sector turístic.
2: La diputada Maria Ramon exigeix un pla extraordinari d'inversions per reparar les fuites a les xarxes municipals. Avisa que no es pot fiar al futur a les dessaladores.
4: Mallorca no pot estar pendent que plogui o que passin anys infinits a tenir les infraestructures acabades perquè aquests índexs de sequera mos vagin minvant.
2: Més demana també moratòries a noves piscines privades en zones de sequera i destinar els ingressos dels grans consumidors de l'aigua.
1: I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat avui l'aprovació d'un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i privada.
2: Sánchez ha detallat que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contractacions siguin a temps complet. A més, el decret reforçarà la presència de determinats graus i màsters, especialment el de Ciències de la Salut, i en limitarà els estudis en línia. El cap de l'executiu espanyol preveu aprovar aquesta mesura ben prest.
5: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma. Segons l'Ajuntament, el 2025 en va atendre 400, un centenar més que l'any anterior. Un fet que pot respondre no tant a un increment del fenomen, diu Cor, sinó a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que tenen aquestes persones, tot i que no ho tenen gens fàcil a la llum de les dades. I és que en el 80% dels casos es van identificar per indicis, només un 15% d'aquestes víctimes varen verbalitzar la seva situació. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen fortament feminitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot les que procedeixen de Llatinoamèrica. És només un extracte de la completa radiografia que dibuixa Cort en aquest document. Assumpte destacat avui divendres 18 de setembre. L'ampliarem a partir de les 2:30, però l'actualitat avui ens deixa altres titulars que vos contam. Amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: 1.700.000 euros de sobrecost.
2: És la factura extra que els agricultors han hagut de pagar el darrer any per l'encariment del gasoil professional, segons diu Asaja. Els pagesos balears se sumaran a les mobilitzacions anunciades pels sindicats agraris espanyols davant l'escalada de preus dels carburants.
1: Recorda migrants menors tutelats.
4: L'IMAS informa que per primera vegada s'han superat els 500 infants i joves migrants acollits a Mallorca. Segons l'entitat, ja no els pot garantir una atenció adequada. Formentera, amb 242 menors sota la seva tutela, continua sent l'illa amb més pressió.

0: Tot això quan a Ceuta l'atenció ha marcat el trasllat de migrants al campament del port.
1: Hi ha 1.700 places habilitades en aquesta instal·lació i després de 49 dies vivint en condicions precàries als carrers i les platges de Ceuta, més de 3.000 persones han intentat accedir-hi enmig de corredisses i tensió. No s'ha produït cap incident destacat, però el PP ha parlat de caos en el procés.
0: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions Ínsules. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia a Eivissa. La polèmica ampliació de l'Hotel Corso no es reprendrà. A l'octubre, l'Ajuntament de Vila ha decretat la suspensió del permís. Carmen Tires, bon dia.
2: Bon dia. El consistori ha detectat que la sobre supera l'ocupació màxima permesa. La paralització es mantindrà fins que no es constati que es compleixen els paràmetres de la llicència i s'ha ordenat per evitar trobar-se amb els fets consumats quan es resolgui sobre la impugnació que reclamen els veïns. Són contraris a la gran discoteca prevista als baixos de l'hotel.
0: A Mallorca, el futur de la productora de goma de Garrubí, Carob, segueix en l'aire. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa que es troba en concurs de creditors a la immobiliària Promorrent. Ho ha fet després del recurs presentat pel camp mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
0: I a Menorca, el PSOE sosté que les ciutats portuàries que reben creuers com Mahó haurien de poder aplicar un recàrrec als creueristes i que el benefici de la taxa anés directament a les arques municipals. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. És una de les esmenes que ha presentat a la llei de capitalitat de Palma, que s'està tramitant. Concretament demana que s'apliqui una taxa municipal de fins a 4 euros sobre les estades turístiques per a creuers que arriben als ports, per així compensar, diu, en part, els costos associats a l'activitat dels creuers.
0: En els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia.
0: El Mallorca viatja cap a Donosti per jugar demà contra el filial de la Reial Societat.
6: Tercer desplaçament de la temporada amb l'objectiu de guanyar el primer partit fora de casa. Després...
7: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-30-30-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radyo'da Sensel.com
1: Canlı kol. İtu

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 18 de setembre. El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS supera ja els 500 infants i joves. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. 3 de cada 4 acollits pels serveis socials de Mallorca són menors migrants no acompanyats, segons l'IMAS. El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes a portar atenció als menors.
2: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares, y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
1: Formentera, l'illa que més pressió migratòria rep ara mateix, té 242 menors migrants tutelats, en són un 75% més que l'any passat.
0: També sobre la crisi migratòria ens obliga a mirar cap a Ceuta amb carreres empentes i algun tir de pilotes de goma. Ha començat avui matí el trasllat de centenars de migrants de les platges de la ciutat autònoma cap al campament temporal muntat al port.
1: Hi han col·laborat les forces de seguretat i l'exèrcit per intentar traslladar amb normalitat uns 3.000 migrants cap a un campament que només té places per a 1.700 persones. A mig matí s'han cobert totes les places i centenars de persones s'han hagut de tornar enrere. El PP ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu retreu als populars que posi pals a les rodes. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar López.
3: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó al Parlamento Europeo.
4: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad. No entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
0: Es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma.
1: Segons l'Ajuntament, el 2025 en va atendre 400, que són un centenar més que l'any anterior. Cort atribueix aquest increment a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que atenen aquestes persones. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen.

0: Homen fortament feminitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot procedents de Llatinoamèrica. Lourdes de la Cruz és sociòloga de Cort.
1: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia, dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
2: Els agricultors anuncien protestes generalitzades per l'increment inassumible, diuen, del preu del gasoil.
0: En el cas de les Balears, Assaja ha xifrat en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual pel carburant per als pagesos de la comunitat. Per això reclamen una resposta immediata per part de totes les administracions. Joan Company és el president d'aquesta organització agrària.
3: Una part importantíssima dels costs del gasoil són imposts. Això vol dir que el govern les cobra. I això vol dir que ens ho cobren a nosaltres i nosaltres hem de repercutir perquè la mestressa de casa anem a comprar, nosaltres hem de viure. Si nosaltres no vivim, la mestressa compra més cas, se li diu inflació. Però és que ens està creant una inflació a nosaltres és el govern. I això és molt dur.
2: I un apunt en la informació del servei. Hi ha fortes retencions a l'autopista d'Inca entre el centre comercial Alcampo i Santa Maria del Camí a causa d'un accident d'un camió i un cotxe a la via en directe.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors pel mal moment que passa al sector. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha expressat la seva preocupació per les protestes anunciades per les organitzacions agràries i ha remarcat que agricultors i pescadors són alguns dels sectors més dependents del preu dels carburants.
1: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí. Que pueda hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: I 24 hores després que s'hagi constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular via marítima, l'Observatori de Migracions a la Mediterrània adverteix que la circumstància no canviarà mentre hi hagi fam al nord d'Àfrica. Des del 2016, la ruta entre Algèria i Balears que empren els immigrants per accedir a Europa no s'ha aturat de créixer. Durant anys, la ruta canària superava la Balear, però enguany les coses han començat a canviar perquè ha davallat les sortides de Senegal i Mauritània pels convenis policials amb Espanya i el camí per les Balears és el més senzill ara per arribar a Europa. Segons l'experta Margalida Capellà, això no canviarà mentre no millori la situació econòmica dels països africans.
2: Pensàvem que no s'ho pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
0: I es dispara el nombre de víctimes d'explotació sexual identificades a Palma. Segons Cort, el 2025 es va atendre 400 víctimes, un centenar més que l'any anterior. Cort atribueix l'increment a una millora en els sistemes de detecció per part de les entitats que atenen aquestes persones. El tràfic i l'explotació sexual, explica l'informe municipal, continua sent un fenomen fortament feminalitzat i amb la dona estrangera com a perfil més vulnerable, sobretot procedents de Llatinoamèrica. Lourdes de la Cruz és la sociòloga de l'Ajuntament de Palma.
3: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia. Dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total.

0: las responsabilidades familiares que tienen. Todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
1: I atenció a tots els que van en aquests moments per la carretera entre Palma i Aín, que hi ha hagut un accident passat al pont de Marratxí, i això fa que hi hagi fortes retencions en tota l'autopista principal que va de Palma fins al port d'Alcúdia. En aquests moments són quasi ja les 4:04. Les notícies tornen a les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Está justo arriba de tus pestañas. Mi calle va toda recta hacia tu cintura. Tus ojos son los culpables de mi locura. Mi corazón se acelera cuando te marchas.

0: Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltat des del Colònia Sant Pere a través www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Radio Horta, com us avan ja divendres, concretament divendres dia 18 de setembre de 2026 i avui finalment aquest sol, ara mateix, tot i que presència també de núvols, si més no, però bueno, no sembla que hagi de donar pluja. Així que aquestes previsions per aquests dies, la cosa ha anat com ha anat, però bueno, aquí estem i això sí, aquí estem per comptar-ho. Farem diverses lectures de notícies, us explicarem diverses coses que tenim preparades per tots vosaltres, així que de moment donem el sus. Benvinguts, començam.
1: Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Novetats en els estudis superiors. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que aprovarà un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i privada. Detalla que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contractacions siguin a temps complet.
1: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues, los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
0: I canviant de qüestió, perquè el nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAS supera ja els 500 infants. 3 de cada 4 acollits pels serveis socials de Mallorca són menors migrants no acompanyats. El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes per l'atenció als menors.
2: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex. Que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
0: Així tot, Formentera és l'illa que més pressió migratòria rep. Ben igual que a Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mayans.
3: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquest jove suposa un cost de d'haver 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
0: I el PSIP reclama que el nou sistema de finançament autonòmic de les Balears compensi els efectes de la insularitat i del turisme massiu. La proposta inclou mesures per fer front a la pressió de la població faltant, l'augment dels preus i les dificultats d'accés a l'habitatge. La candidata del PSIP a les eleccions del 2027, Rosario Sánchez, ha explicat que aquestes demandes són fruit del consens en representant de la societat civil i dels agents econòmics i socials.
4: Inclou la possibilitat de millorar aquest finançament per dues raons. Perquè som un territori extrapeninsular i també, i això és una novetat que pensem que és importantíssima, per compensar els efectes negatius del turisme massiu. I la

0: Base aèria de Son Sant Joan té nou cap. Miguel Ángel Arranz substitueix a Carlos de Montemayor en la direcció de l'Alo 49 i la comandància militar aèria dels aeroports de Palma i Eivissa. El coronel Arranz té una dilatada experiència en missions internacionals i ha estat dues vegades en càrrecs rellevants a la OTAN. Amb aquesta notícia arribam a les 5 i 4 minuts. Els serveis informatius tornen a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

treballar i sortir per la tele. Aquesta és la meva primera vegada sortint per la tele i me fa molta il·lusió.

I vos recordàvem un dia més, una vegada més, anava a dir, però bé, un dia més també, que demà dissabte, dia de 9, a les 20 hores, teniu una cita de manera gratuïta al Teatre d'Artà per gaudir, veure i emocionar-vos amb aquest documental del 25 aniversari del Teatre d'Artà, que se presenta aquest documental per commemorar aquests 25 anys que duim amb aquesta nova infraestructura cultural, teatral, lúdica, musical, de dansa, música, de presentació de llibres, de, en fi, de moltíssimes coses que han passat, s'han fet, han crescut també, perquè no, el Teatre d'Artà, i s'han desenvolupat, s'han dut a terme, en definitiva, podríem dir, de moltes maneres, en aquesta infraestructura, com dic, cultural, la més important cultural que tenim ara mateix al nostre poble, i també, segurament, podríem dir, al nostre municipi. Recordem que la direcció i el guió va a càrrec de Gaspar Caballero, i la realització i l'edició d'Agustí Torres. Aquests dos alternants han posat la part audiovisual en direcció i realització, respectivament, d'aquest documental del 25 aniversari del Teatre Artà. No, en aquest cas no tenc necessitat de posar-ho per xarxes, sinó que per el fet de posar-ho per aquí, d'explicar-ho per aquí dia rere dia, crec que ja estic fent la meva feina. I en aquest cas, bé, recordem que el Teatre Artà consta en la direcció actual Josep Devesa, el regidor d'Acció i Promoció Cultural és Toni Bonet, l'administració hi està Xisca Carrió, amb personal tècnic Miquel Reixac, Vicenç Guerau, Jaume Nicolau i Raül Muñoz, a la taquilla Jan Tous. Com a personal d'acomodació tenim a Maria Bonet, Esperança Baquer i Maria Cursac. A nivell de comunicació, la cap de comunicació de l'Ajuntament d'Artà, que és Margalida Morell. En direcció d'art i disseny gràfic, Magí Adrover i Mármola Mans Estudio. I en correcció lingüística, la correctora de l'Ajuntament, Maria Esperança Pérez. Són les que tot aquest personal que forma part d'una manera o l'altra, directa o indirectament, o hi té part amb aquest programa del Teatre Artà, si més no en si mateix, i que vos conviden a veure aquest documental, com dic justament, amb Gaspar Caballero i Agustí Torres, en aquest cas repetint de manera gratuïta. Encara queden entrades, recordem que és gratuït, però que cal agafar entrada. Veig que queden ja les darreres, pràcticament les dues darreres files i alguna butaca entremig suelta, molt poquetes, i no sé si diria un 60%, ara així ho tiro pedrada, perdó, dels costats, perquè sí que ja n'hi ha algunes d'agafades, però fa mal comptar així de manera ràpida. Però vaja, de cada dia ja hi ha manco disponibles, per tant, si no teniu la vostra, no espereu més. I agafeu la vostra entrada per demà dissabte, aquest 25è documental del 25 aniversari del Teatre d'Artà, i així podreu veure, gaudir, recordar, somiar també, per què no, amb aquest Teatre d'Artà, amb aquest documental del 25 anys del Teatre d'Artà, i que, com dic, tindrà lloc demà dissabte, dia 19, a les 20 hores, lògicament, com no, el propi Teatre d'Artà. També, si algú ho vol i encara no ho ha fet, recordem que ja, ho recordem la setmana que ve, però bueno, que aprofito també per fer recordatori ja, de cara a divendres, dia 25, d'avui a una setmana, tenim la proposta titulada L'enemic, basada en Un enemic del poble, d'Enric Ibsen, de producció del Teatre Principal de Palma. L'enemic narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat, com venim explicant. La direcció i dramatúrgia, José Martret. Interpretació, Toni Gomila, que precisament va ser el primer gerent d'aquest Teatre Artà. També Caterina Lorda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca del Fresno, Álvar Triay, Joan Llobera i Enka Alonso.
En aquest cas, a partir de 12 anys, i aquest cas sí que s'ha de pagar d'entre 10 i 20 euros, depenent de la zona on agafeu la vostra entrada. Això ja està implant ara ja, però de divendres de la setmana que ve, amb aquesta proposta l'enemic, divendres dia 25 de setembre, a les 20 hores, al Teatre d'Artà. Així que també podeu aprofitar, per exemple, si aneu demà a veure aquest espectacle i no teniu la vostra entrada per l'enemic, podeu ja aprofitar i comprar-la, i així també, ja que sou allà, la teniu i la compreu. I després també ja m'anem d'aquí a 15 dies, Òpera i Sol en temps d'Antoni Lliteres, Harmonia del Parnàs, que presenta un programa d'òpera i sarsuela del segle XVIII, si no m'equivoc, a l'entorn de la figura del compositor hortenanc Antoni Lliteres. No és l'Antoni Lliteres cantant, sinó en aquest cas el compositor anomenat així, qui fou un referent durant el barroc espanyol, tant a la cort reial com als teatres públics. Durant el concert es podran escoltar fragments de les seves obres més representatives, com la sarsuela Acis i Galatea, i la seva òpera, perdoneu, Los Elementos, al costat d'obres d'altres mestres de l'època, com Sebastián Durón o José de Nebra. Això serà ja dia 3 d'octubre, dins el 28è Festival d'Antoni Lliteres, dissabte 3 d'octubre a les 20 hores, concretament en aquest cas el Convent de Sant Antoni de Pàdua, interpretació Belén Roig soprano, Marta Infante mezzo soprano, direcció Marian Rosa Montagut, a partir de 8 anys i preu de 8 a 12 euros.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I, per tant, ara mateix està fent un bon sol, com els il·lumina aquí els nostres estudis, tot i que també hi ha presència d'alguns núvols, però presència majoritària d'aquest sol que raja els solars. I, però, en el cas de Palma, segons veiem en el radar regional de l'AMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, veiem com bona part, o una part, si més no, de Palma està plovent des de fa entorn de més manco, repetem, manco, no de manera exacta 100%, però més manco una hora, també per la zona d'Andratx, hi ha dues, diré malament i ràpid, clapes a nivell de núvols que estan descarregant ara mateix, o ho han fet fins ara, en certa importància, si més no en quant a litres, per tant, esperem que no facin grans desperfectes. Sí que també mos arriba a través d'algun canal de WhatsApp algunes imatges de gran quanties d'aigua per exemple, carreteres que passen, diguem-li així, o que fan per davall un pont d'una carretera, la millor per davall o cosa així, que s'hi acumulen gran quanties d'aigua i, per tant, com dic, en aquest sentit, això si pel motiu que sigui, per exemple, avui heu d'anar cap a Palma, precaució. En aquest cas, ara mateix, com dic, entorn a les 5, 5 i poquet, ha començat aquesta pluja. Segons el radar, repeteix que en aquest cas regional, si Berbera, la zona d'Andratx, ja ho estava fent des de les més o manco, des de les 4 i 10, en el cas també de la zona propera entre Llucmajor i Palma, però a la part de la costa, no sé si deu ser per davant de l'aeroport, això ara pensava més manco. No, clar, és difícil a través del radar perquè no me deixa ampliar massa més i aproximar-m'hi com per en el mapa que diem com per veure de manera exacta on cauria. Però entenc que això, la zona costera, supòs pertanyent a Llucmajor, imagino, però bueno, més manco entre Palma i Llucmajor, més o manco. També si ha descarregat una quantia d'aigua, en aquest cas important, des de, com dic, les 4 i busques d'ara avui cap vespre. De fet, si miram, per exemple, la pàgina balearsmeteo.com, una de les estacions de Palma, perquè Palma té diverses, com podeu imaginar, si miram, per exemple, una que s'anomena, suposo que lògicament per la zona on està, Ciudad Jardín, en aquest cas està a 11 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i està ara mateix plovent amb una intensitat de 10,80 litres per metre quadrat per hora. Ja de moment duen uns 36 litres avui i diu textualment, diu pluja forta, molt cobert, cel molt cobert, a hores d'ara, com dic, per exemple, en aquesta estació de Ciutat Jardín, per exemple, estan indicant, en aquest cas, balearsmeteo.com, i així també se pot corroborar a través d'aquest radar meteorològic de l'AEMET. No pateix que no, això és a Palma, en el cas d'Artà sí que de moment aquest sol que ja va bé així també, però bueno, per si algú li és d'interès en aquest sentit, així també com a servei públic, passam a donar-ne aquesta informació.

en el cas de, perdó, en el cas de l'estació de la titulada de Blaise Meteo, la Bonanova guió Sant Agustí, a 71 metres d'alçada dins Palma, diu, segons Blaise Meteo, repeteix, que està plovent amb una intensitat per hora de 86 litres per hora, o sigui que vendria a ser que si plogués en la mateixa intensitat durant tota una hora, acabaria fent 86 litres. No els diem que faci 86 litres, sinó que, evidentment, són una cosa estadística que, perquè vegeu la intensitat del que està plovent ara mateix, que en aquesta zona de Palma, per exemple, fins ara en aquesta estació s'hi han recollit 12,4 litres, però refetes que el més important és aquesta intensitat ara mateix, que són les 17:57 minuts d'aquests 86 litres d'intensitat de pluja per hora en aquesta estació, segons blaismeteo.com, de la Bonanova Sant Agustí de Palma, 71 metres d'alçada sobre el nivell del mar, diu pluja violent, heavy thunderstorm, cosa així, una pronúncia és bastant complicada, però bueno, en aquest sentit, això, certa precaució en aquest cas, si qualcú coneix qualcú que estigui per Palma ara mateix en aquestes zones, això, en responsabilitat, per favor.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I bé, ja sabeu ara de poques notícies encara amb aquest temps, més enllà de totes les que hi ha hagut a redenció, els actes de la fira i tot el programa de la fira, del teatre, etc. Per tant, perdoneu, en aquest cas, ja sabeu que sempre mos agrada tant en tant, no cada dia, perquè tampoc cada dia notícies, o ja, en aquest cas, comunicacions noves, ara canvi de tema que diem, tot i que en certa manera ho relacionem també, a l'apartat de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Artà. De fet, aprofito per dir que les darreres publicacions fan referència a convocatòries que ja s'havien iniciat en el seu moment. No hi ha convocatòries, diguem-li, noves, per dir d'alguna manera, més enllà de les que ja havíem comentat. La darrera, i la que està més amunt, que diem a la pàgina web d'Artà.cat, és la convocatòria i bases que han de regir el procediment per constituir una borsa de personal laboral temporal mitjançant concurs de professors, professores de l'Escola de Música de l'Ajuntament d'Artà, especialitat de piano, codi piano 2026, que se va publicar al BOIP del 21 de juliol de 2026. Se van publicar el resultat provisional de persones amb masses excloses, el definitiu, l'acte número 1 de resultat provisional de concurs, l'acte número 2 de resultat definitiu de la fase de concurs i el darrer document publicat és la resolució de la Constitució de la Borsa, publicat el 26 d'agost de 2026, en el que cas se varen presentar tres persones. La primera va tenir un puntatge total de 9,52, la tercera 7 punts i la segona 7 punts i la tercera 4,23, sumant els punts que varen tenir de l'apartat d'experiència professional, la de formació acadèmica i la de formació complementària. El que més punts va tenir 4,77 en la professional, 3 en l'acadèmica i 1,75 en la complementària, de català 0, en aquest cas no ho havia dit tantes perquè tots 3 tenen 0 en aquesta categoria, en aquest apartat, millor dit. Això li feu un total en aquest, que per això ha quedat primer d'aquesta borsa de l'apartat de piano de l'Escola de Música, amb un total de 9,52. La segona candidata, en aquest cas, amb el total de 7 i els set punts exclusivament en la formació acadèmica. En va tenir 0 en l'apartat professional, en l'experiència professional, en la formació complementària i en el català. I el tercer, en aquest cas tercera, veient que per nom també una dona, en aquest cas un total de 4,23 punts, dels quals 2,73 amb experiència professional, 1,50 en formació acadèmica, i 0 en formació complementària i 0 en català. Per tant, d'aquesta manera es constituïa la borsa per un professor de piano de l'Escola Municipal de Música amb aquestes tres persones. La primera amb un total de 9,52 punts, la tercera amb un total de 7 i la quarta, la, perdó, la segona amb un total de 7 punts i la tercera, no sé com ho he dit, amb un total de 4,23. Això per aquesta categoria, com dic, especialitat de piano. La segona publicació, així anant cap enrere, com més antic, per dir d'alguna manera, de l'Ajuntament d'Artà, és la com, és era, però bé, la convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per constituir el personal laboral temporal mitjançant concurs de netejadors, netejadores i cambreres de pisos, ja ho vàrem comentar en el seu moment, ja que les bases de la convocatòria se van publicar al BOIP número 91 de 21 de juliol del 26. Se va publicar posteriorment a principi d'agost la llista professional de persones amb masses excloses, després la llista definitiva 7 dies després, després l'acte número 1 de resultat provisional de la fase de concurs, resultat definitiu de la fase de concurs, i ara fa 8 dies, concretament, hi va haver la resolució de la constitució de la borsa, en aquest cas d'aquest apartat de netejadors, netejadores i cambreres de pisos de l'Ajuntament d'Artà. Si varen presentar o han aprovat, que diem, dues persones, la primera amb un total de 5,28 punts, pel que fa a experiència professional no hi ha res, per tant entenc que és un 0. Formació acadèmica 1,5, formació complementària que podia tenir màxim 6 punts 2,78,
per tant no et sobredeu cada cosa, també és important saber-ho, i coneixement de llengua catalana amb màxim 2 punts en va tenir un, feia que total de 5,28, i la segona persona, experiència professional màxim 16 punts en va tenir 1,55, formació acadèmica damunt 6 punts en va tenir 1, formació complementària damunt 6 punts no en va tenir, i llengua catalana damunt 2 punts no en va tenir, fent aquest total de 2,55. Així, d'aquesta manera se va constituir aquesta borsa de treball de personal laboral temporal, netejadors i netejadores, nivell 5 AP de l'Ajuntament d'Artà, amb aquest resultat, la número 1 amb un total de 5,28 punts i la número 2 de 2,55.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Hemisphere name.

Després fugim de la informació oficial, diguem-li així, de l'Ajuntament, i per xarxes veiem d'algunes persones d'Artac que anuncien possible dinar de quintos dels 54, dels nascuts que diem el 1954, i que proposen dinar junts a Can Jaume el dissabte, dia 10 d'octubre. Com dic, si qualcú com escoltes quinto d'aquest any, del 1954, en aquest cas circula això per Facebook, per exemple, aquesta proposta. Si algú diu, clar, és que com és una persona que ho publica, no sé si puc, estic autoritzat a dir que ho publica en aquest cas. Si qualcú li interessa i de més, i no ho troba, que mos ho digui i li facilitarem.

I en aquest cas el Club de Mig de la Segona Edat d'Artà publicava ahir les diferents propostes que fan en aquestes activitats del club per a la nova temporada 2026-2027, així ho anunciaven per xarxes socials. Si alguna altra associació molt vol passar la seva activitat, evidentment ja sabeu que ho podeu fer a través del correu radioartà@artà.cat, per exemple. En aquest cas sí que ho envio per xarxes, però clar, com dit sempre, mos és impossible veure-ho tot i per tant si mos faciliteu la feina sempre molt millor i guanyant tots. En aquest cas el Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà diu promoció de les activitats del club per a la nova temporada 2026-2027. Fan, en aquest cas, gimnàsia de manteniment exclusiu pels socis del club, amb horari de dilluns i dimecres de les 18 a les 19 hores i de les 7 a la sala polivalent del poliesportiu. Inscripció i més informació al telèfon del club. Bueno, crec que tots, més o menys, si no dic el mateix, si no dic el contrari, serà així. Telèfon del club 616-617-667. En el cas de l'activitat Vall de Salom, dilluns i dimecres, de les 7 a les 8, és a dir, de les 9 a les 20 hores, al gimnàs de Necaragol. Els dimarts, de les 9 a les 20 hores, mateixa hora, però per principiants també el mateix gimnàs. És a dir, dilluns i dimecres, de les 7 a les 8, al gimnàs, i per principiants, el dimarts, de les 7 a les 8, també al gimnàs de Necaragol. Inscripció d'informacions, també el telèfon del Club d'Amics de la Segona Edat, el 616-617-667. Després el Tai Chi, en aquest cas exclusiu pels socis del club, dilluns de les 18 a les 19 hores i dijous de les 9 a les 20 hores, també al gimnàs de Necaragol. Inscripció també al mateix telèfon, 616-617-667. Pel que fa al curs de lletra, horari dels divendres de les 17 a les 20 hores, al local municipal del Centre Jove, plaça Margalia Perelló. Inscripció i més informació, també el telèfon abans mencionat, 616-617-667, el Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà. Repetim, curs de lletra de cada divendres de 7 a les 20 hores al local municipal del Centre Jove, plaça Margalí Perelló. Després, costura i patchwork, en aquest cas aquí a l'edifici de les escoles, aquí baix, en el nostre cas estem a la primera planta, això és a la planta baixa. També en aquest cas és exclusiu pels socis del club, com veus hi ha algunes activitats exclusives i altres que no. En aquest sentit, costura i patchwork, perdó si ho pronuncio malament, disculpeu, l'horari és dilluns matí de les 9:30 a les 11:30, després dilluns que vespre de les 16 a les 18 hores i de les 18 hores a les 20 hores a l'edifici de les escoles. Inscripció i més informació, en aquest cas és el telèfon que, diferent, el que heu de dur a terme, que és una Bàrbara, com ja sabeu, i el telèfon al qual heu de contactar és el 678-098-753. El torn repetit, 678-098-753. En aquest cas, per l'activitat de costura i patchwork, exclusiu pels socis del club de la mitja de la Segona Edat d'Artà, que s'ha de dur a terme els dilluns matí i els dilluns que vespre aquí a les escoles. I després una altra activitat que s'ha de tema en aquest cas per tothom qui vulgui, macramé i manualitats, l'horari els dimarts de les 17 hores a les 19 hores al local municipal del Centre Jove. Inscripció i més informació al telèfon del club 616-617-667. I l'activitat senderisme i altres tallers i activitats, diu, la informació es donarà a conèixer el programa de les activitats de cada mes. Llavors hi ha un apartat més en petit que diu notes. Les places són limitades i les inscripcions seran per ordre d'entrada. No es tornarà l'import de cap curset ni taller si no és perquè s'hagi anul·lat. El club pot anul·lar un curs o taller si no hi ha el número mínim de participants. El Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà compta amb una assegurança per a les seves activitats de la que són beneficiàries exclusivament els socis del club. Així que ja sabeu, activitats de 2026-2027 del Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, gimnàsia de manteniment pels socis del club, Vall de Salom, Tai Chi, exclusiu pels socis, curs de lletra, costura i patchwork, exclusiu pels socis, macramé i manualitat, i senderisme i altres tallers i activitats que se van, en aquest darrer cas, informant a través de cada mes en la seva programació.
el patès que he dit abans, i qualsevol altra associació, col·lectiu, un grup, en aquest cas, que pugui, el que li interessi difondre les seves activitats, pot escriure'm-nos a través del correu electrònic radioarta@arta.cat i mos enviï la informació que hem de difondre i així ho farem.

Evidentment, s'entén la informació que no entri dins l'apartat publicitari com a tal, econòmic, que ja entraria en l'apartat, evidentment, de pagament.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I el nostre permetreu dir amic, company i artenant Pep Cabré ha publicat avui de matí per xarxes que en aquest cas s'ha fet entrega a la presidenta de la comarca de l'Associació Espanyol contra el Càncer, que si no vaig malament està ubicada a Campos, de lo recaptat entre el sopar, pomoliada i diverses donacions que ja vos vam explicar en el seu moment. Gràcies que en Joaquín Ortega sempre mos dona tota la informació sempre que hi ha alguna activitat, proposta, donatiu, etc. en aquest sentit, i ja vàrem desglossar totes aquestes diverses entrades, diguem-ho així, cap a l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artac, al cap i la fi, en definitiva, cap a aquesta associació espanyola en general. Així que per poder seguir investigant, fent passes i ajudant, com ja vaig dir en el seu moment, en aquest sentit, no sé si per sort i de gràcia a la vegada de tantes i tantes persones. Evidentment, per sort en el sentit de poder ajudar a tantes persones, per de gràcia en el sentit de, desgraciadament, que s'hagi d'ajudar a tantes persones que estiguin passant aquesta malaltia o els seus familiars. En aquest sentit ho dic, que se, no se va interpretar malament. Repeteixo una vegada més, ho vàrem explicar l'altre dia, però aprofit per recordar-ho. Els tiquets de la Pomodiada se van recaptar 5.412 euros, en la rifa 2.463, en donacions Vidriola Fila 0 1.180,60 i amb el bar 516 euros. Feia un total de 9.571,60 euros. A més, el diumenge a la fira, diumenge passat, se varen vendre 840 paperetes de loteria de Nadal a 50 cèntims cada una, que suposaven, lògicament fent càlculs ràpids, 420 euros més de benefici adicional per l'Associació Espanyola contra el Càncer, en aquest cas a través d'aquestes activitats propostes de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Horta. Així que enhorabona, com dic, a tota la gent que va ajudar que això fos possible, tant econòmicament com posant mans, com dedicant el seu temps, etc, etc. I tornem a dir una vegada més, que no me cansaré mai de dir-ho, Artà sempre és un poble solidari en tot el que se'n citi, i en casos com aquestes, més encara.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

a través de valèsmeta.com, l'estació Hortonenca Molí en Leu. Recordem que han dit abans a Palma ha caigut bastant pluja durant avui cap vespre, entre les 4 i les 5 més o manco. En el cas d'Artà la cosa no ha estat així, de moment sol, i pluja d'avui 0,2 litres, bàsicament, que és poca cosa. Cel parcialment cobert, en temperatura ara mateix de 22,9 graus, sensació tèrmica dirien que igual, 23 graus. Màxima d'avui 25,9 a les 16 i 6 minuts, la mínima de 8,2 a les 6:57. Per tant, diríem redondejant, temperatures avui, de moment al manco, entre els 18 i els 26 graus. El vent de nord-est, 1,6, en ràfegues de 8 km per hora. La màxima ràfega d'avui fins ara, 24,1, a les 11:40. La màxima ràfega mensual, per tant, continua la de dia 5, crec que era, cosa així, de 66 km per hora. Humitat ara mateix al 72%, la roba del punt del 17,6 graus, baròmetre 1.016,7 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolet per avui 5.8, per demà 5.7, baixa un pelinollet, si més no. Pluja, ja ho hem dit, 0,2, total mensual 36, total anual 303 litres. Així, mira, redondatge i ja va bé aquest 0,2. El manac sortir del sol a les 7:30, a les 7:30, posta del sol des de 9:50, d'aquí 50 minutets, un poc menys i tot ja. Sortir de la lluna a les 15:07, posta de la lluna a les 23:54, tenint lluna creixent, un 49% il·luminada. Això aquí a l'estació de l'Artà, de valesmeteo.com, i per tant seguim amb la, a nivell mensual amb el que ja varen dir, de mínima més baixa dia 11 en 14,4, màxima més alta dia 6 en 37,1. En aquest cas sí que la mitjana més baixa la trobam avui, en aquest cas és l'únic canvi que tenim en aquest sentit, per tant, avui de mitjana més baixa, en general, per tant, diríem que dia més fred en certa manera del que duim de setembre, i amb 21,2 graus centígraus. La mitjana més alta la segueixen compartint dia 6 i dia 7, sí, de 27,8 graus centígraus. La ràfaga més alta, ja han dit 66,6 del passat dia 9, perdó, havia dit dia 5, desculpeu, però és que antigament ho posava, ara ja m'on hem d'anar a l'apartat mensual, així que aquestes coses que no m'agraden d'aquesta actualització, però bé. I en quant a la pluja, això ja ho han comentat abans, per tant, poc comentar si més no en aquest sentit. En quant a predicció, pel que fa al municipi d'Artà, si no ho dic al contrari, pel que queda d'avui divendres, tenim cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma, en 0. Pel que fa a demà dissabte, cel descobert tot el dia, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles de 8-29, vent que començaria de nord en 20, de matí nord-est en 20, cap vespre nord-est en 10 i darreres hores de nord en 10. Pel que fa a diumenge, dia 20, primera meitat, intervals de nuvolositat amb un 10%, segona meitat, intervals de nuvolositat amb un 20%. Temperatures entre 8 i 29, per tant, sense canvis, vent de nord, entorn a 15 km per hora. Passaríem a dilluns, començant setmana aquí vent, cel poc nuvolat, primera meitat amb un 5%, segona meitat, cel descobert amb un 0. Temperatures de 7-30, baixada d'un grau de mínima i pujada d'un grau de màxima, per tant, més amplitud. Vent de nord en 10 km per hora. Passaríem a dimarts 22, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 16-30, és a dir, baixada d'un grau de mínima. Vent de nord en torn a 15 km per hora. Passaríem a dimecres 23, cel amb intervals de nuvolositat, 15% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-29, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada d'un grau de màxima, manca amplitud, vent de nord en torn a 10 km per hora. I passaríem a dijous dia 24, amb cel amb intervals de nuvolositat, 15% de possibilitat de pluja, o sigui, ben igual que el dia anterior, temperatures de 7-30, pujada d'un grau de màxima, vent de sud-est en torn a 5 km per hora. És a dir, a nivell de percentatge de possibilitat de pluja tenim percentatges relativament baixos, el dia o moment que més seria segona meitat del diumenge amb un 20%, però després ja només tindríem dimecres i dijous de la setmana que ve amb un 15 i la primera meitat del diumenge amb un 10, és a dir, de manera cronològica
Diumenge entre un 10 i un 20%,

0: Després dimecres i dijous amb un 15%, i bé, primera meitat del dilluns amb un 5, molt lleuger. En quant a temperatures, si m'ho fixant només en la mínima, tenim que aniran baixant pròximament fins a dilluns, passant dels 18 de demà dissabte, que se manté pel diumenge, baixa els 17 per dilluns i baixa els 16 per dimarts, després aquí es recupera una mica els 17 per dimecres, que se manté els dijous, el dijous. Pel que fa a la màxima, en aquest cas moviment entre els 29 i els 30, tenim 29 possibles per demà dissabte i diumenge, pujaria els 30 per dilluns, que mantindria dimarts, baixaria els 29 per dimecres, tornaria a pujar els 30 per dijous. Aquests zigzags, com veiem, si més no, i pel que fa a la mínima, aquesta baixada fins a dilluns. Fins a dimarts, perdoneu. I pel que fa al vent, no cada dia que me'n marqui ràfegues màximes, el moment que més de moment seria demà, bueno, aquest vespre, ja corresponent a demà, i demà de matí com a tal, entorn a 20 km per hora seria el moment que podria bufar una mica més el vent. Això és el que mos prediu l'Agència de Meteorologia per aquestes properes hores i dies, així que, per tant, és el que vos podem dir de moment en aquest sentit. Per altra banda, el tiempo.es mos marca possibilitat de pluja per els propers dies 0 litres, aquí ja no pal... Bueno, mentida, perdó, m'he equivocat. Bueno, 0 majoritàriament, però amb excepció de diumenge 0,3 litres. Sí que és veritat que és un registre relativament baix, per això m'havia passat per alt, perdoneu. En aquest sentit, com dic, per aquest diumenge el tiempo.es marca aquesta possibilitat també de petita quantia de pluja. Concretament a nivell horaris podria ser entre les 11 i les 13 hores. Això sí, amb un 40% de possibilitat de pluja. Per tant, per davall del 50, i per tant, de moment seria més cap a que no que cap a que sí. Però, com dic sempre, tot el que està previst, o tot el que està aquí indicat, així ho comentam per si de cas. Així que, en cas de que plogués, diumenge de matí, en cas de que fos així, podria ser més o en contra les 11 i les 13 hores. perdoneu, en 0,1, 0,2 i 0,1 litres, respectivament. Bàsicament seria la cosa més comentable del tiempo.es. I ara sí, passaríem a posar el punt i final en aquest programa d'avui de capvespre a Ràdio Horta. Recordem, demà dissabte de matí, programa del dissabte a la ràdio amb en Miquel Mestre, com sempre, com cada dissabte, aquest programa musical d'unes 3 horetes que mos acompanya, mos descobreix músiques, o mos recorda músiques a través també de les vostres participacions. I en tot cas, ara durant l'estiu, amb propostes seves, si més no, que també sempre així, com dic, amb més motiu encara mos descobreix segurament músiques a la mica que no coneixíem o que no recordàvem, algunes que sí, i mos agrada també recordar una vegada més, clar que sí, no més faltaria. Així que bé, això és el que vos comunicam en aquest sentit, no sabia com dir-ho. També recordem, demà, curs de la Fira d'Artà, com sempre el dissabte següent a la Fira pròpiament dit, i per tant, en conseqüència, en aquest cas demà, i amb ubicació nova enguany, és a dir, no se surt ni acaba davant el Parc de Nacaragol, més o menys com era habitual aquests darrers anys, sinó que ho fa, o ho farà, davant l'Ajuntament, davant la plaça de l'Ajuntament, si més no, per aquella zona. I així que, això, tothom qui s'hagi apuntat o se vulgui apuntar en aquest sentit, que sàpiga que ha d'anar allà i no anar a Caragol com aquests anys de res. Esperem que vagi molt bé, segur que sí, no en tinc cap dubte, i que sobretot que no hagi cap lesió ni cap ensurt en aquest sentit, i que sigui una jornada de gaudi com sempre, i ha restat aquí tot el nostre reconeixement, tant ins i enhorabona també al Club Atletisme Artà en aquest sentit. I tothom, tots els nins, nines i gent gran també, que prenen part en aquestes diverses carreres de la Fira d'Artà, en aquest cas 2026. I bé, tota la programació la podeu trobar a la plana web artà.cat, la programació del programa de Fira, també la programació del teatre, el bloquet, el llibretet d'Artà Teatre de temporada 2026-2027, i que, com dic, demà, vol recordar-me una vegada més, demà dissabte, aquest documental del 25 aniversari, precisament del propi teatre, i bé, tot el que me pugui estar deixant ho anem recordant a través de xarxes socials. També aquestes quintadetes, també que l'Ajuntament n'ha fet menció avui, com està dins el programa de la Fira, no ho he comentat una vegada més, però ho venia comentant tots aquests dies, i res, això, que vagi tot molt bé durant el cap de setmana, si no és res de nou, mos tornem a escoltar aquí, dilluns de la setmana que ve, en aquesta sintonia de Ràdio Municipal, 107.9, 107.3, a radiotap.cat. Salut, salut i moltíssima més salut. Bon cap de setmana a tots.
1: L'esforç que ha fet el nostre govern també comença a arribar i és veritat que és un consol, però ens assusta molt l'increment que ve.
2: El paquet pot arribar a beneficiar més de 5.000 empreses i prop de 3.100 autònoms, amb més de 15.000 vehicles afectats per... Per això, les ajudes arriben a diferents àmbits: transport de mercaderies, autobusos, taxis i vehicles de transport en conductor.
1: El cost empresarial del combustible és alt per l'estructura de costos empresarials i suposa sempre un 25, un 35, que a dia d'avui amb aquest increment pot aproximar-se quasi al 40% del cost empresarial. Això és molt dins una estructura de costos.
2: Les ajudes s'emmarquen en el decret llei aprovat pel govern per pal·liar l'impacte econòmic del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: I encara pel que fa a les notícies relacionades amb el camp, el futur de la productora de goma de Garrovi, Carob, segueix en l'aire. El jutge ha suspès ara l'adjudicació d'aquesta empresa que es troba en concurs de creditor a la immobiliària Promorent. Ho ha fet després del recurs presentat per Camp Mallorquí, l'altra firma que se'n disputa el control.
2: La cooperativa que va presentar una oferta econòmica inferior a la immobiliària reclama al jutge que es tingui en compte altres factors en l'adjudicació. Al·lega que s'han fet càrrec del manteniment de l'activitat de Carob des de l'any 2025 i també que ha oferit una major continuïtat de l'activitat. La decisió definitiva queda ara pendent de la resolució d'aquest recurs.
3: El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAT supera ja els 500 infants i joves. El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat en embarcacions de manera irregular sense cap adult de referència.
2: Així, el president de l'IMAT, Guillermo Sánchez, calcula que el 75% dels usuaris del servei de menors del Consell són menors. Els migrants no acompanyats, Sánchez insisteix que ni les instal·lacions ni el personal estaven pensats per aquesta situació.
4: El IMAS, cuando se produjo el traslado de competencias de menores, no se pensó para esto. Y desgraciadamente ya no podemos, a pesar de todos los esfuerzos del personal del IMAS y las entidades con las que trabajamos, pues atender como es debido a estos menores.
2: El president de l'IMAS considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes i només per l'atenció als menors.
4: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
3: Formentera, de fet, és l'illa que més pressió migratòria rep, ben igual que Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mayans.
5: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquest jove suposa un cost de d'haver 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
3: I 24 hores després que s'ha constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular via marítima, l'Observatori de Migracions a la Mediterrània adverteix que la circumstància no canviarà mentre passin fam al nord d'Àfrica.
2: Des de l'any 2016, la ruta entre Algèria i Balears que empren els migrants per accedir a Europa no ha aturat de créixer. Segons Margalida Capellà, directora de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, això no canviarà mentre no millori la situació econòmica dels països africans.
6: Pensàvem que no s'ho pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
2: Mallorca i Formentera són els principals punts d'arribada d'immigrants a les Balears per via marítima.
3: I els migrants que avui matí han pogut accedir a les 1.700 places del nou espai d'acolliment temporal instal·lat en el port de Ceuta ja passen per un triatge per començar el procediment d'afiliació. Aquest matí, a la porta del campament, els han posat una pulsera verda identificativa.
2: Centenars de migrants han estat traslladats per la policia des de les platges del Trampolín i de Benítez fins a les noves instal·lacions. De fet, uns 3.000 han intentat accedir i al migdia les 1.700 places ja estaven completes i una multitud ha hagut de tornar enrere. Tot i que hi ha un moment de tensió, no s'han registrat incidents destacables. Recordem que fa 49 dies que viuen en condicions precàries als carrers i les platges de Ceuta. El govern central estima que entre 9.000 i 10.000 migrants encara romanen a la ciutat després de l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
3: El PP ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu retreu als populars que posi pals a les rodes són Alberto Núñez Feijóo, del PP, i el ministre socialista Óscar López.
7: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
8: Todo el mundo está implicado en que salga bien. Y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
3: 7:17 minuts.
9: Informatiu Vespre. TV3 Ràdio.
10: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
9: Escoltau l'informatiu vespre. TV3 Ràdio.
3: L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear. Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca, informa Aina Morales.
11: Segons el darrer informe de Corta al respecte, el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació o de tràfic. Darrere hi ha xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació. Cada vegada s'utilitza més internet per extorsionar-les i aconseguir, així, explotar-les sexualment. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament.
12: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia, dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
11: Hi ha dones explotades de totes les edats i de moltes nacionalitats diferents. De les estrangeres, la majoria tenen estudis al seu país d'origen, però no els tenen homologats, cosa que les dificulta. El perfil de les víctimes és molt variat, però els dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú: homes que paguen per tenir sexe com si les dones fossin objectes.
12: Esta es una cuestión de todos a nivel social y también política, de hacer campañas de sensibilización para acabar o reducir la demanda. Porque está claro que si existe prostitución y por ende trata y explotación es porque alguien decide que es bueno consumir cuerpos de mujeres. Entonces hay que hacer todavía un trabajo bastante grande. Hasta que eso no se aborde, seguirá existiendo el delito de la trata y la explotación porque hay comercio sexual. O sea, el foco está ahí en el comercio sexual.
3: Per la mare de reivindicacions laborals.

0: La xarxa de 0 a 3 i els sindicats educatius han fet avui hora baixa un tancament simbòlic de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys al centre educatiu Toni Naina, a Inca, per reclamar un conveni col·lectiu. És un dels diversos actes organitzats aquest mes de setembre per reclamar, com dèiem, aquesta mesura que acabarà amb una vaga programada dia 6 d'octubre. A Inca hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. En què ha consistit l'acte?
1: Bon vespre. Idò, aquest acte, en el qual hi ha una cinquantena de persones reunides aquí a l'escola de Toni Naina a Inca, ha consistit en una tancada, com dèiem, simbòlica. Entre, hi ha els treballadors de les escoletes de 0 a 3 anys, també hi ha pares, mares, famílies i també fins i tot hi ha els infants en aquesta escola de Toni Naina a Inca. Les treballadores han fet pancartes i també han fet una cacerolada i han llegit un manifest on han manifestat que l'educació de 0 a 3 anys no és guardar infants, sinó, diuen, educar. Escoltem algunes de les treballadores que ens explicaran en què consisteixen i per què es reivindiquen.
2: El que reclamem nosaltres des de l'abril, diguem, d'aquest any, del curs passat, és un poc, sobretot, el tema de que hi hagi un decret de mínims que sigui realista. Sí que ens han traslladat que hi ha una iniciativa, però encara no hi ha res que s'hagi començat. No tenim cap proposta que nosaltres puguem, al final, visualitzar i trobar aquest punt de negociació.
3: Per la mateixa feina que estan fent tots els treballadors de 0 a 3 a les illes, tenim diferents taules salarials segons silla a qui on visqui i segons els tipus de gestió de l'escoleta. El que reivindicant des de la xarxa 03 i tres drets sindicats representatius del sector, que són Comissions, UGT i Estell, és que hi hagi una sola taula salarial.
1: Entre els assistents de la tancada també han vengut famílies i que han mostrat la seva solidaritat amb les treballadores. Escoltem algunes de les mares.
4: Que els nostres fills se mereixen, que tinguin una educació correcta, que els hi puguin dedicar els temps que necessiten i també crec que és important que les educadores estiguin a gust en el seu lloc de feina.
5: Nosaltres com a pares els hi donem tota confiança a les educadores i el que ens agrada és que els hi donin un servei de qualitat i entenem que en les condicions que s'estan donant aquest servei se perd. O sigui, elles fan molt bona feina i volen seguir fent aquesta feina i acompanyant els nostres infants en tot el procés. Per tant, els canvis de ràtios, tot el que se'ls hi du, les massificacions, ho dificulta bastant.
1: Per altra banda, les treballadores i els sindicats han manifestat avui el seu suport a l'esmena del PSI-PSOE a la llei de capitalitat que ha de regular justament les condicions del sector. Tot això mantenen les pròximes mobilitzacions per divendres que ve, que hi haurà una manifestació i una vaga per dia 6 d'octubre i avui una tancada fins a les 9 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, en directe des d'Inca. I les Balears es mostren partidàries de la proposta ministerial de reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les etapes educatives. Ara bé, el conseller Antoni Vera demana al govern central que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Illes Balears.
6: Ha estat en el si de la conferència sectorial d'educació. El conseller ha manifestat el suport de govern a les propostes encaminades a reduir ràtios i a millorar l'educació a l'arxipèlag. De fet, tot i que les ràtios de Balears no superen els límits establerts per la Llei Orgànica d'Educació, des de la comunitat autònoma ja s'ha iniciat un pla de reducció de ràtios.
7: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitem que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
6: Les Balears han dit sí a la proposta de reduir ràtios, però, en canvi, totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i la de les Canàries s'han plantat davant el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva que proposa el Ministeri i han votat en contra del disseny i els criteris ministerials davant de la queixa que no comptava amb una memòria econòmica.
0: I s'han tornat a declarar de difícil cobertura totes les places docents d'Eivissa i Menorca per al curs 2026-2027 a Formentera. Els llocs de feina es consideren de molt difícil cobertura.
6: La mesura vol facilitar la cobertura de les places amb més dificultats per trobar professorat. En concret, a Eivissa hi ha 75 especialitats declarades de difícil cobertura, 43 a Menorca i 25 a Formentera. A més, aquest curs augmenten els complements econòmics als docents destinats a Menorca cobraran 200 euros mensuals, al doble que el curs passat a Eivissa. El complement serà de 300 euros al mes, 100 euros més que l'any anterior. Formentera, en canvi, es mantendran en 400 euros mensuals.
0: I el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha anunciat avui l'aprovació d'un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i privada.
6: Sánchez ha detallat que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contratacions siguin a temps complet. A més, el decret reforçarà la presencialitat de determinats graus i màsters, especialment els de Ciències de la Salut, i en limitarà els estudis en línia.
8: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues, los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
6: El cap de l'executiu espanyol ha confirmat que preveu aprovar aquesta mesura prest.
9: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'Esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'AEMET manté en aquests moments els avisos per pluges intenses i tempestes encara bona part de Mallorca. Fins les 9 del vespre és un avís que ha hagut d'allargar. Al sud de l'illa continuen avís taronja, mentre que a l'interior i a la Serra de Tramuntana romanen en avís groc. De fet, els bombers de Palma han hagut d'atendre ja 30 incidents relacionats amb la pluja.
6: Les precipitacions s'han concentrat especialment a Palma, on s'han arribat a acumular 65 litres per metre quadrat en manco d'una hora. La intensitat de la pluja ha provocat acumulacions importants d'aigua a diferents punts de la ciutat, entre ells la rotonda de la Vileta i la zona de Son Moix. Al Rafal també s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
12: Fins a de més els trasteros, l'ascensor, clar, la finca, jo he vist que una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, ca meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
13: Jo llegava a casa de treballar i ha sido entrar el cotxe, dejarlo en mi zona de parking y empezar a rebosar el agua, entrar. Justo me ha dado tiempo bajar, irme hacia la zona del parking, de los trasteros para coger el ascensor y a empezar a entrar agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
6: La pluja ha coincidit, a més, amb l'hora punta de sortida de les escoles entorn de la cinc de l'hora baixa, fet que ha complicat molt la circulació. Les principals sortides de Palma han quedat col·lapsades en retencions i esperes de més d'una hora.
0: Aquesta retenció de trànsit pel mal temps, de fet, s'han juntat en el cas de l'autopista d'Inca, s'han juntat amb els embossos quilomètrics provocats per un sinistre en aquesta via.
6: Un home de 40 anys ha resultat ferit sense gravetat en aquest accident de trànsit. El turisme que conduïa ha volcat després de xocar amb un camió de transport d'aigua.
0: I pisos.com apunta una frenada sensible en l'encariment dels habitatges a les illes, però no suficient per equilibrar el mercat.
6: Després d'anys de pujades interanuals de dos dígits, darrerament els increments de preus s'han situat al voltant del 10% i fins i tot han caigut el 5%. Ferran Fontes, d'Estudis de Pisos.com.
14: I tot i que durant els últims anys ha crescut doncs, a dos dígits i d'una manera més important, ara veiem que aquests augments són bastant més moderats, o sigui, estaríem per sota del 10% d'una manera molt clara i fins i tot diria que en molts casos per sota el 5% interanual. Això què vol dir? Que tot i que els preus no estiguin creixent tant, seguim en un moment on els preus, òbviament, estan molt alts.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles per agricultors i pescadors.
6: El portaveu Antoni Costa s'ha compromès a estudiar mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per pal·liar l'increment del preu al sector primari per mor de la guerra a l'Orient Mitjà.
15: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: Un sector que comença a revelar-se avui, agrupacions d'agricultors com Asaja i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders han anunciat protestes.
6: Des del començament de la guerra a l'Orient Mitjà i amb especial intensitat els darrers mesos, la pujada de combustibles i fertilitzants ha disparat els costos de producció. Concretament, el gasoil professional s'ha encarit un 48% en un any i ara es paga ja a 1,6 euros al litre. Tot això passa en plena campanya de sembra, de verema de vinyes i d'aquí poc de recollida també d'olives. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, assegura que és una situació límit.
16: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·legiats.
0: El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAT supera ja els 500 infants i joves.
6: El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat en pasteres sense cap adult de referència. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, insisteix que ni les instal·lacions ni el personal estaven pensats per a aquesta situació.
17: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
0: L'Ajuntament de Palma identifica gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear.
6: Són 100 més que en un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina del consistori i de les associacions. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys s'han reunit avui hora baixa a l'escoleta Toninaina a Inca en un tancament simbòlic per reclamar un conveni col·lectiu.
6: Reclamen millores en les condicions laborals i una millor atenció als infants. Des de les 6 i fins a les 9 del vespre s'hi realitzaran diverses activitats com una pintada de pancartes o una cacerolada. És Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03.
18: Visibilitzar tota la problemàtica que té 03, que les famílies ens donin suport.
0: I l'AEMET ha allargat els avisos per pluges i tempestes a bona part de Mallorca fins les 9. Al sud de Mallorca romanen avís taronja i l'interior i la serra de Tramuntana en avís groc.
6: A causa d'incidents provocats per les condicions meteorològiques adverses es registren retards als serveis de tren i metro i els bombers de Palma han atès una trentena d'incidents. Al Rafal s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
13: Ja empezará a entrar agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
12: Que jo he vist una planta baixa, clar, tot lo del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, camp meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
0: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
9: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports, Antoni Tenerife. Bon vespre.
19: Bon vespre.

0: Amb la novetat d'Alberto Moreno a la convocatòria, l'absència de David López al Reial Mallorca, ja és a Sant Sebastià, on demà Toni juga les dues a Zubieta davant el filial del Reial Societat.
1: Així és, ens referim a l'equip que dirigeix per segona temporada consecutiva, Jon Ansotegi, que curiosament es va retirar del futbol al Real Mallorca just a la temporada del descens del Vermells a segona divisió B, és a dir, a la campanya 2016-2017. D'això ha parlat aquest migdia el Toni Gaibarrés del Sanse.
2: Sí, sí, para mí sí. Estuve allí, tengo amigos en la isla, tengo amigos también todavía que siguen en el club, el capitán jugó conmigo, entonces... muchos recuerdos, ¿no? Pero como os digo siempre en estos casos, hasta el minuto cero y a partir del 95 tendré amigos, recuerdos y cosas muy, muy bonitas que pasaron ahí y no tan bonitas que seguro que nos hicieron más fuertes.
1: Del Mallorca, Ansotegi va dir el següent.
2: Que el Mallorca es un equipo que el año pasado estaba en primera división, que con muchos jugadores de los que tiene ahora ha competido y ha competido bien en primera división, que ha jugado una final de Copa, que es un equipo histórico, grande en primera y ya te digo, va a ser muy difícil por el nivel que tienen los jugadores que están en ese equipo y por el nivel que tiene el equipo, pero sí que es verdad que es una suerte eso, ¿no? Que poder o que el 20 y pico jugadores del Sanse tengan la oportunidad de poder competir contra equipos como el Mallorca.
1: Les paraules de Jon Ansotegi mostran màxim respecte al Real Mallorca de Lluís García Fernández, que també va alerta amb el que pot donar de sí el Sanse.
3: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
1: Pel partit de demà són una jornada més absència per lesió amb Don Prats, Justin Calumba i Dani Luna. Quarta jornada, grup segon de la primera federació amb una confrontació inèdita entre dos conjunts. Udevisa, cinquè classificat en 6 punts, visita el Jaén, cinquè amb un punt més que Blaucels. Demà, a la 9 del vespre, ha d'estar la victòria, Fernando Ripoll.
4: I ho faran les baixes d'Ivan de l'Olmo i Josep Calavera. Això sí, recupera el migcampista mallorquí Pedro Ortiz. Sentim el tècnic del conjunt Blaucel, Raúl Llona, parlant del rival de demà.
5: El último partido en casa pues fue capaz de aguantar ante el Huesca con dos jugadores menos, haciendo un muy buen trabajo defensivo. Esperamos un equipo pues muy, muy intenso, muy agresivo, valiente a la hora de apretar arriba y que luego con balón pues tiene muchas capacidades, ¿no? Quizá de jugadores que no son tan reconocidos en la categoría, pero que tienen un nivel alto, que tienen unas capacidades y unas calidades a tener en cuenta y que si no estás centrado pues te pueden generar mucho peligro.
1: Tercera jornada, tercera de segona federació, quatre equips de Balears que encara no saben a què es guanyar un partit.
4: En els partits de diumenge a les 11:30, el Collà Poblense, Elx Il·licità Penya Esportiva i Atlètic Balears UCAM Múrcia. Sentim el que ha dit a la prèvia els dos tècnics, Òscar Troya i José Carlos Romero Checa.
6: És un equip que hace... un equipo que compite muy bien, es un equipo con muchísimo talento, con una fase ofensiva muy buena, con unas transiciones muy peligrosas, es decir, que hemos trabajado toda la semana y conociendo al rival, y eso nos va a obligar a sacar nuestra mejor versión. Si nuestra mejor versión es mejor que el rival y los rivales son más buenos, nosotros cada vez seremos mejores, que lo que queremos, conseguir resultados y ser mejores cada día.
7: Y ahora nos enfrentamos a otro equipo que va de proyecto en proyecto ganador. Creo que el año pasado se quedó a 10 minutos de subir a primera red. Encima se han reforzado bien. Con un entrenador que el año pasado también hubo un playo de ascenso que también se quedó en la prórroga de subir a primera red. Así que nos vamos a encontrar al mejor rival posible. Pero está claro que para conseguir objetivos hay que intentar ganar a esos rivales. Y nosotros vamos allí con la única intención de sacar los 3 puntos.
4: Y a las 12, Murcia Imperial, Mallorca B.
1: Tercera jornada, grup 11 de la tercera federació, amb un partit que s'avança la jornada d'avui divendres.
4: Avui a les 7:30, Binissalem, Platges de Calvià. Demà, dos partits a les 4, Llosetense, Formentera i Mercadal Arenal. A les 5, Manacor Migjorn i a les 7, Alcúdia Santanyí.
1: Parlant de futbol sala, Illes Balears, Palma Futsal, rep demà a les 12 al Pozo Múrcia en partit de la segona jornada del torneig apertura al primer Somoix de la temporada.
4: Recordem que els visitants van eliminar Palma a les semifinals de la Supercopa, així com el play-off pel títol de Lliga el passat curs. Sentim el jugador de Palma, Fabio Augusto Carneiro Fabinho.
8: Es un partit que tots quieren jugar, entonces ya empezamos por ahí y después de tu ver la historia que tiene Pozo, así te da mucho más ganas todavía jugar un partido así en casa.
4: Per altra banda, ja s'han definit grups i horaris de la Intercontinental 2026. L'Illes Balears Palma Futsal queda enquadrat al grup A, juntament a Pato Futsal i a l'Ula FC. El grup B el formen Sporting Club de Portugal, ACBF i Bintan Timur Surabaya. L'equip d'Antonio Vadillo debutarà 15 de novembre davant a l'Ula i jugarà el dia 16 davant Pato Futsal.
1: En tenis, demà comença a Xile l'eliminatòria de Copa Davis que enfronta l'equip sud-americà i Espanya en la presència a l'equip de David Ferrer del mallorquí Jaume Antoni Mura.
4: El santanyiner jugarà dobles formant parella amb Pedro Martínez. El rival seran Tàbilo i Barrios en el tercer duel de la jornada. Jaume Mura parla de confiança a l'equip espanyol.
9: Confío plenamente en mis compañeros, en cualquier persona que forme parte de esta selección. Creo que el año pasado demostramos que éramos un grupo unido, un grupo fuerte, independientemente de quién estuviera disputando los partidos. Y me pregunto si tenemos una selección competitiva para llegar hasta el final, creo que la tenemos.
4: Els individuals els jugaran Rafa Jodar i Daniel Mérida. En cas de superar aquesta eliminatòria, s'accedirà a la final avui de Bologna.
1: I també en bàsquet de Fibi Palma ha presentat avui matí a dues incorporacions més. Per una banda, el jove pivot mallorquí de 21 anys, Ossi Cerdà, que torna al Club de la Platja de Palma en qualitat de cedit.
10: Havia de tomar una decisió de o seguir a lligues més petites, per així dir, o que no hi ha tanta competició, o pegar un bot, intentar competir tots els dies contra gent que ha jugat molts anys en aquesta categoria i tot. Jo crec que ha estat el moment adequat per fer.
1: I per alt de l'exterior català, Jaume Lobo, ex de l'Este Menorca, un jugador que ajudarà el perímetre de l'equip que prepara Àlex Formento.
11: La confiança que em va transmetre tant el director esportiu com l'Àlex quan vam parlar, doncs una mica apuntaven això, a recuperar una mica les bones sensacions a la pista que em van faltar l'any passat, la continuïtat també, els minuts que tenia. Doncs això va ser, jo crec, que el factor clau, no?, de què fes que em decidís venir aquí.
1: Amb aquest punt de bàsquet ho deixem. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Toni. 18 minuts per arribar a les 8.
12: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs que s'han plasmat al Dorà 3. De fet, defensen que el propi executiu va sol·licitar més inversions que adequessin les instal·lacions a les necessitats del servei a una major demanda. L'executiu de Marga Provenç, però, ho nega.
14: Els socialistes asseguren que aquestes peticions estan reflectides en documents interns del Ministeri de Transport. La secretària d'Estat de Turisme i candidat al consolat, Rosario Sánchez, ha demanat a l'executiu que aclareixi quina va ser la seva aportació al Comitè de Coordinació Aeroportuària que es va celebrar per redactar el Dora 3.
15: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el Dora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
0: El govern, per la seva banda, nega que hagi reclamat a Madrid inversions per ampliar els aeroports i diu que les declaracions de Rosario Sánchez són falses. El vicepresident Antoni Costa ha assegurat que sí, que s'han reclamat millores en matèria de seguretat.
16: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
0: I la manifestació d'aquest diumenge contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa té bona acollida al Manco els dies previs a les xarxes socials. Alguns dels comptes més populars fan una crida per assistir a les protestes dels plans d'Aena a Escodolà. Ens ho explica Dani Manau.
16: Es governa a proves pla que dona llum verda a la reforma de l'aeroport d'Eivissa. Sabeu qui també l'aprova? Ningú més! Tothom està d'acord en que és una merda!
17: La humorista eivissenca Irene Francolí no té pèls a la llengua per posicionar-se.
16: Sabeu on s'hi fa falta paraigües? Dins de l'aeroport d'Eivissa. Carreguin primer el que està malament abans de fer-lo més gros. Hòstia!
17: El ninja d'Escubells tampoc es guarda res.
18: Però si ja no poden ni contenir els seus peixums, que la platja d'Escodolà ainera de tot menys els peixos ja.
17: En Pal Armet, fidel al seu estil, tira d'arrels per protestar.
19: Es tracta des despropòsit de fer créixer l'aeroport.
17: I l'entitat convocant, l'Associació de Joves d'Eivissa, també diu la seva.
20: I ens el volen ampliar?
21: Un petit aeròdrom a un aeroport de més de 9 milions i mig de persones, però encara fa falta més creixement?
20: Passar de 17 a 32 portes d'embarcament no és augmentar la capacitat turística?
17: I un darrer missatge del ninja d'Escubells.
22: Aena! Aena! El tanto, eh? El tanto!
0: També les administracions insulars estan en contra d'una ampliació de l'aeroport que diuen no ataca els problemes que té la terminal d'Escodolà.
14: Rebutgen que l'objectiu sigui augmentar la xifra de passatgers perquè Eivissa ja està molt saturada i reclamen inversions per millorar els accessos, l'abastiment d'aigua o el sanejament de la terminal. Així s'ha pronunciat el president del Consell, Vicent Marí, després del Consell d'Alcaldes d'aquest matí a Can Botino, del que ha sortit un front comú per reclamar que es doni prioritat als residents a l'hora de repartir els habitatges públics que farà el govern central a Can Escandell.
23: Necessita millorar el seu tractament d'aigües residuals, tenir un subministrament d'aigua com toca, necessita millorar els accessos, necessita millorar els seus banys, necessita millorar zones de seguretat, però el que no necessita és més zones comercials, el que no necessita és més espai per tenir més passatgers. Per tant, no a la macroampliació de l'aeroport.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La jutge se demana a la Fiscalia si és competent per investigar la compra de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. PSOE i Mas Madrid apunten a presumptes delictes de malversació de cabdals públics, prevaricació i administració deslleial.
14: L'origen del cas és la compra per 6 milions d'euros d'aquest immoble situat al barri de Chamberry per part de l'empresa pública Planifica Madrid, que depèn de la comunitat autònoma. Els denunciants diuen que l'operació és del tot opaca i s'ha fet sense seguir els procediments legals. A més, troben molt sospitós que l'empresa pública s'hagi afanyat ara a revendre l'àtic de manera precipitada. Ayuso diu sentir-se perseguida.
24: No se me puede perseguir y se me está persiguiendo ya cuando diga lo que diga, da igual. No es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
25: Y usted no dio orden de buscar ningún ático.
24: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
0: Les autoritats mexicanes han detingut Francisco Javier, conegut com el Trompas, el presumpte assassí de l'estudiant d'intercanvi espanyola Claudia Tacoronte.
14: La detenció s'ha duit a terme a la mateixa localitat on es va produir el succés durant el cap de setmana passat. Així mateix, les autoritats han confirmat que l'assassinat es va produir com a conseqüència del forcejament pel robatori del telèfon a la jove. La fiscalia ha anunciat que imputarà el Trompas per feminicidi després de comprovar les relacions de la víctima.
0: I la Palma commemorarà demà el 5 aniversari de l'erupció del volcà Tajogaite, amb reptes encara oberts en la reconstrucció de les zones afectades, al control dels gasos i la recuperació econòmica de l'illa.
14: Tot i que no hi ha indicis d'una nova reactivació volcànica, el semàfor continua en groc per la persistència d'emissions de diòxid de carboni R2, especialment a zones com Puerto Naos i La Bombilla.
0: I en plana internacional, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que convocarà una reunió del G7 les pròximes setmanes per abordar la crisi energètica provocada per la guerra amb l'Iran i les restriccions al trànsit per l'estret d'Hormuz.
14: Entre les mesures que es posaran damunt la taula hi ha una nova alliberació de les reserves estratègiques de petroli en coordinació amb l'Agència Internacional de l'Energia. No seria la primera vegada al mes de març. L'Agència Internacional ja va acordar alliberar 400 milions de barril, la major operació d'aquest tipus de la seva història, per intentar contenir l'impacte del conflicte sobre els preus. Macron també ha advertit de l'augment de les amenaces híbrides de Rússia contra Europa i ha encarregat al govern francès un pla per reforçar la protecció de les infraestructures crítiques davant possibles atacs amb drons i ciberatacs.
2: Nul n'ignore ici ce que vivent tant et tant.
14: Som aquí pels que viuen les famílies des de fa setmanes, quan el preu dels carburants ha augmentat fortament. Hem arribat a uns nivells històrics que fan patir els ciutadans, una situació provocada per les guerres i pel context internacional que tenim, ha dit.
0: I a Rússia han obert els col·legis electorals per les eleccions parlamentàries als primers comicis d'ençà que Moscou va començar la guerra contra Ucraïna. Les votacions es perllongaran fins diumenge.
14: Tot i que el 60% de la població russa defensa el cessament dels combats, s'espera que el partit de Putin revalidi la majoria a la Duma. Mentre continuen les hostilitats entre tots dos països, els col·legis electorals de Sochi han hagut de tancar temporalment per una alerta de drons.
0: I a tot això, quan Rússia ha anunciat aquest divendres noves restriccions d'entrada contra representant de la Unió Europea en resposta al darrer paquet de sancions aprovat per Brussel·les per la invasió d'Ucraïna.
14: Moscou no ha detallat quantes persones s'incorporen a la llista, però asseguren que inclou polítics, eurodiputats, acadèmics i altres persones vinculades a les sancions o al suport a Ucraïna. El govern rus adverteix que respondrà a noves mesures si la Unió Europea continua ampliant les sancions.

0: Més de 2 mesos d'espera per una consulta amb l'especialista i gairebé 4 mesos per una operació a les Illes Balears. Les llistes d'espera creixen respecte del mateix període de l'any passat. Actualment hi ha prop de 96.000 casos pendents d'una consulta hospitalària i 18.000 d'una intervenció quirúrgica. La Conselleria de Salut atribueix aquest argument, entre altres factors, al creixement de la població i també a les successives vagues mèdiques.
1: Amb tot, en els darrers 3 anys, l'espera mitjana per una consulta amb l'especialista s'ha reduït en 10 dies i, en el cas de les intervencions quirúrgiques, en 8, una millora que, però, pot resultar insuficient quan un diagnòstic depèn d'una prova que es demora mesos. És el cas de Sebastià Roser, pacient oncològic de Mallorca. Va començar a tenir símptomes compatibles amb un possible càncer de colon el mes de març i des d'aleshores espera una colonoscòpia que permeti confirmar o descartar el diagnòstic. Després de diverses visites a urgències i reclamacions a Son Llàtzer, finalment té la data. La prova serà l'octubre, 7 mesos després dels primers símptomes.
2: Si ara tenc un mal i dur mig any o dur 9 mesos, la meva vida de resoldre en tan poc temps. Perquè estic esperant una prova que potser fa potser 4 o 5 mesos enrere, jo ja tindria un altre resultat, si potser tindríem una altra esperança de vida.
1: Des de l'Associació del Pacient reclamen que els casos que necessiten una atenció preferent s'avaluïn de manera individualitzada. Salut, per la seva banda, atribueix part de l'augment de les esperes a les vagues mèdiques i al creixement de la població. Manuela García és la consellera de Salut.
3: Hay 185.000 personas más en Baleares, pero es que en los últimos 3 años hay 40.000 personas más en Baleares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de número de pacientes que esperan, es lógico que vayan incrementándose.
0: I per la mare d'una bona notícia relacionada amb el territori, a la platja de Punta Prima, Sant Lluís, 23 cries de tortuga careta han pogut ser rescatades. Es tracta del primer naixement de l'espècie en aquesta temporada a les Balears. Aquesta matinada, un particular va alertar emergències sobre la presència de les tortugues i es va activar el protocol pertinent. Durant el matí, tècnics mediambientals i voluntaris del GOM Menorca continuaven cercaven cries que, desorientades per la llum dels fanals, havien anat en sentit contrari del mar cap a les dunes i una àrea d'aigua estancada.
1: En arribar a la carretera, 2 tortugues van ser atropellades i un altre exemplar també s'ha trobat mort per causes que es desconeixien. Les 23 cries rescatades i 3 ous localitzats seran traslladats a diferents centres de protecció.
0: 6 minuts per les 8, moment per la cultura. I avui la cartellera de cinema arriba amb ofertes ben diverses: animació, terror, thrillers i propostes amb aires clàssics. Sandra Martínez.
4: Comencem per aquesta darrera, Per tiempo de victoria.
5: Nos esperan 2 tormentas muy violentas seguidas.
6: ¿Está usted seguro?
7: El día D será apacible y soleado.
4: I que vos agradarà si vos fascinen les històries de la Segona Guerra Mundial, perquè ens explica com va anar d'un pèl que l'hora H no fos el 6 de juny del 1944, perquè els meteoròlegs no ho veien clar. Andrew Scott com l'home del temps i Brendan Fraser interpretant Eisenhower broden els seus papers en una pel·lícula on diuen el més magre és el recreament del desembarcament de Normandia. I és que després de Spielberg, després de Salveu al sud del Ryan, potser no importaria ni intentar-ho.
8: Todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas.
4: Hem perdut el compte d'aquesta saga. Aquesta és Resident Evil Requiem i arriba de la mà de Zach Cregger, el director, entre d'altres, de Weapons i de Barbarian, cosa que és garantia de qualitat, però és que, a més, n'és fan i diu que ha fet la pel·lícula que li hauria encantat veure. La qualifiquen d'obra mestra del terror modern.
9: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
10: Acme apesta.
11: El Coyote.
4: El Coyote ha deixat de perseguir el Correcamins i ara lluita contra Acme en aquesta pel·lícula, Coyote versus Acme, que amaga en veritat una sàtira anticorporativa que no va agradar gens ni mica a la Warner, que de fet va intentar evitar que s'estrenés. Potser només per això paga la pena anar a veure-la.
12: Esta es la isla de Salazar y cuenta con un ejército privado.
4: Es va estrenar a l'Atlàntida i després d'un pas més que discret als Estats Units i a plataformes digitals, ara arriba a les sales. És En la zona gris, el darrer thriller de Guy Ritchie, que no acaba d'estar inspirat del tot, malgrat un repartiment de luxe. Jay Gyllenhaal i Henry Cavill, que no aconsegueixen remuntar la història.
13: Vamos a salvarlo.
14: El paquete está siendo trasladado.
13: No lo permitas.
4: Un rescat impossible, un poc de dilemes morals i molta acció. Aquesta és de nou la proposta de Liam Neeson a Operació Teheran. Vista mil vegades, però no decep si ja sabeu què aneu a veure. Aquestes són algunes de les propostes, però ja sabeu que la cartellera és molt ampla, molt variada. Els cinemes vos esperen.
0: I la pel·lícula mallorquina La Carn, coproducció d'aquesta casa, s'estrena al Festival de Sant Sebastià, on aspira el Premi Sebastiane, a la 74a edició del certamen.
6: ¿Qué estás aburrido?
10: ¿Y tú?
6: También. Haciendo el tonto.
10: Hola.
13: Qué bonito, cabrón.
10: Hola, ¿eh, me oyes?
14: Esto te gusta. Tu et ballaria, no? Jo t'he vist per xarxes.
0: La cinta, dirigida per Joan Porcel i protagonitzada i escrita per Lluís Garau, combina ficció, documental i performance per explorar la soledat, el desig, la identitat i també la sexualitat des d'una mirada allunyada del convencionalisme.
1: El projecte neix d'una obra teatral creada per Garau a partir d'interaccions reals amb desconeguts a través d'internet. A partir d'aquesta experiència, la pel·lícula explora com es difuminen els límits entre la vida virtual i la realitat i aborda el sexe sense la romantització habitual del cinema més comercial. Lluís Garau és l'autor i protagonista.
15: Està més content que aquest projecte, La Carn, que va començar en els teatres, acabi ara el seu recorregut a Sant Sebastià, en el Festival de Cine. És un orgull i un... Bé, estic molt content, estic com emocionat de que això, un projecte que neixi des dels marges, que xerri d'una intimitat que vivim molt de joves a través d'internet, que doni aquest salt en el gran públic, m'ho fa molta il·lusió.
1: La Carn s'ha desenvolupat durant 4 anys i compta amb una important participació de professionals del sector audiovisual de les Balears. Després del seu pas per altres festivals i s'ha guardonat a l'Atlantic Film Fest, l'estrena Sant Sebastià suposa una nova passa en el recorregut de la cinta abans de la seva arribada a les sales el proper 13 de novembre. Joan Porcel és el director de la pel·lícula.
16: Si se cita per excel·lència el cinema espanyol, la primavera és Màlaga, la de tardor a Sant Sebastià. I poder haver passat amb La Carn per aquests dos grans festivals, per nosaltres és un autèntic orgull. Res, enguany compartirem catifa vermella amb directors que em mir moltíssim i fer-ho en un festival tan gran com el Sant Sebastià, doncs ja t'ho dic, per nosaltres és un somni, una superfita aconseguida tot just abans d'anar a sales el proper 13 de novembre.
1: El Festival de Sant Sebastià ha arrencat avui. La Carn es projectarà dilluns en la presència de tot l'equip de la pel·lícula. I am
0: weak, but though I... I la creativitat més jove també tindrà protagonisme demà a Palma amb una nova edició de la Nit de l'Art Jove.
1: Un total de 21 artistes mostraran els seus projectes entre la plaça del Tup i l'Espai Jove Llevant amb propostes que combinen art visuals, música i poesia. A la plaça del Tub, 12 creadors exposaran les seves obres entre les 7 i les 9 del vespre acompanyades d'activitats participatives.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Això que no surti, el vídeo.

0: leche.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llampis que el boc. Sóc que hi suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sols, tiro amb tots déus als dalts. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, mort a mar, raja roig, reu el

de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el vell,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. Dum, dum.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: You know what it is? Yeah. that's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Portar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. You don't make me watch.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Jong Uskol. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.